0: Dazí le céile ag ibre an cair le héad de raach ón bhirt a chuil le céile gafa gafa amach amachlo sinna bhí satisfy rima sinna gifre cuaig Stella Lefty's Boston agus a raiglin a rís to give her a tree an tacht an seo ag tithim on top spot Olivia Rodrigo Drop Dead
1: Hit 13 a Héireann 3